Mono de alambre, mono de alambre, mono de alambre, mono de alambre.

mono de alambre, mono de alambre, mono de alambre, mono de alambre.